0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar.

Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret, al Teatre Municipal.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

vida es complicada. La vida es puro azar. No importa tu jugar.

Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.

0: Cineclub Atlas, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Atlas, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
3: Molt bon dia. 10 famílies hoteleres participen en l'exposició que marca la transformació turística de Lloret de Mar.

0: Aquest dimarts ha obert les portes a la Casa de la Cultura una exposició que posa en valor la història de les famílies hoteleres i el seu paper en la transformació de Lloret de Mar en una destinació turística de referència. Estem parlant del Rigat, Rosamar de la Mar, Santa Marta, Annabel, Chaine, Acapulco, Guitar, Cleopatra i l'Atzur de la cadena Actop. L'exposició l'ha elaborat l'Arxiu Municipal de Lloret. La mostra inclou tot tipus de documents, fotografies, objectius i també obsequis que els turistes van regalar a les famílies hoteleres. Una de les parts més destacades és un recull d'anècdotes i de curiositats vinculades en els establiments i avui en coneixerem uns quants. És el nostre tema de portada d'aquest dimecres, dia 13 de maig. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia que anunciem i resumim amb el nostre company Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Rosa. El seminari sobre arxius i turisme comença aquesta tarda a Lloret de Mar. En la seva segona edició fa una atenció especial als allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional. Hi ha un centenar d'inscrits i 30 comunicacions. També recordarem que aquesta tarda hi ha la consulta sobre l'avinguda de Vidreres i una xerrada sobre com es desenvolupa el cervell d'adolescents al teatre. En esports farem un apunt del Club Esportiu Judo Lloret, que ha aconseguit 5 medalles d'or aquest cap de setmana en el Campionat Internacional de Judo Sa Palomera de Blanes. I després donarem veu al Cineclub Adler per saber quina pel·lícula projecten aquest dijous. A més, escoltarem més dones que són Aurora amb un perfil científic per inspirar nenes i joves.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia a les portades dels diaris i sabrem quina és la previsió meteorològica d'aquest dimecres i també pel que fa a la resta de la setmana a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible a Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Ara mateix ens situem a les 8 i 3 minuts del matí. De moment el temps es manté inestable aquí a Lloret de Mar i també als voltants. Donem pas a la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. El temps no fa net i avui es mantindrà la inestabilitat. Un cel variable, mig anuvolat, força carregat per la presència d'intervals de núvols, sobretot de baixos, i al llarg del dia es poden escapar algunes gotellades, alguns ruixats de caràcter molt irregular, els més probables cap a l'interior del nord-est, però també n'arribaran alguns aquí a la mateixa costa de les comarques gironines. Per tant, un nou dia doncs pendents del cel, però no estarà tot el dia plovent, sinó que tindrem aquest risc de ruixats, gotellades aquí i allà al llarg de la jornada, amb unes temperatures que quedaran més curtes. Baixen els termòmetres i encara ho faran més els pròxims dies, una refrescada que ens portarà de forma sobtada un ambient més propi, per exemple, de finals de març o principis d'abril, que no pas de mitjans de maig. Tenim aire fred provinent de la zona polar, borrasques a la nostra zona mediterrània i, per tant, aquest ambient fresc i inestabilitat també assegurada. Dijous, novament, molta nuvolositat, risc de ruixats a tota la zona nord-est del país i, de cara al divendres, fins i tot arribaria un front del nord que podria provocar encara més inestabilitat, més xàfecs, situació que haurem d'anar seguint amb molta atenció. I al cap de setmana sembla que difícilment plouria, però no acabaria de fer net del tot. Hi ha una mica d'incertesa encara, amb unes temperatures que es mantindran ben a ratlla.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. El que donem ara són les dades que tenim ara mateix aquí a Lloret de Mar. Temperatura de 14 graus i la humitat és elevada. Aquesta hora és del 91%.

0: Ara mateix ens situem a les 8 i 5 minuts del matí. El que fem ara és anar al quiosc per poder mirar les portades dels diaris d'aquest dimecres, que és 13 de maig. Josep.
1: Comencem amb els diaris comarcals, com és habitual. Diari de Girona avui obre amb aquest titular: 7.000 llars no tenen la targeta per obrir els contenidors de Girona. L'Ajuntament admet un petit marge d'error en els rebuts del 2026 de la taxa d'escombraries. També diu la notícia que 53 municipis de les comarques gironines ja tenen models mixtos en la

0: parla. El Punt Avui destaca en la seva plana monotemàtica el potencial ferroviari del 2027, amb un mapa on s'hi diu que es proposa millorar substancialment el servei a curt termini a la majoria del país, aprofitant els nous trens i el final d'obres en marxa. I ara la resta de premsa escrita de caire generalista amb un nom propi, Florentino Pérez. De fet, El País avui obre dient que Florentino Pérez explota contra la premsa en una insòlita intervenció. També llegim el titular: Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del daltabaix electoral. A El Periódico de Catalunya, l'OMS descarta un brot major d'antivirus, però no nous casos. També llegim que els docents mantenen el pols i que el hub tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions. A El Mundo, el pagador de Zapatero amaga a Miami quasi un milió d'euros. I imatge a tota portada per Florentino Pérez amb el titular Florentino nu. A La Vanguardia, imatge també per a Florentino Pérez. El titular és desfermat. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats, també apunta a La Vanguardia. Més titulars d'aquest diari: un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial. La inflació es dispara als Estats Units al 38% pel preu del petroli i l'OMS relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu. Diari La Razón, el pla del Consell General del Poder Judicial contra els narcos es va quedar a mitges. També llegim que falten 100.000 infermeres i amb més atribucions. I com no, el titular del dia, Florentino Pérez, convoca eleccions en defensa dels socis. En la roda de premsa ahir de Florentino Pérez va atacar obertament i directament a l'ABC, i avui l'ABC, com no podria ser d'una altra manera, avui obre a tota plana amb la imatge de Florentino Pérez dient que tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desmesurat a l'ABC.
1: Sense comentaris. Ara el que...
0: Només hi ha un, tot un espectacle.
1: Exacte. El que fem ara és mirar el portal de notícies del 3, que t'info que avui ens porta a parlar de la jornada de vaga a l'educació en aquest cas volem dir Baix Llobregat i el Penedès. Està tallada des de primera hora la B23 a Sant Just d'Esvern. El calendari de mobilitzacions dels docents avança en una jornada marcada per la compareixença de Parlon i Trapero al Parlament. També llegim que milers de docents reclamen negociar en una jornada de vaga educativa a tot Catalunya i reclamen, volem dir, millores laborals ja. Els sindicats convocants exigeixen un augment salarial més alt del pactat entre govern, comissions i la UGT, una reducció de les ràtios i de burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. També diu aquest portal que la USTEC reclama pujar els sous 400 euros al mes i Niubó respon: les peticions maximalistes no ajuden. El sindicat diu que aportarà la proposta a la reunió de dijous amb el govern català i assegura que inicialment demanaven un increment d'entre 700 i 800 euros. D'altra banda, Salvador Illa reprèn l'agenda internacional després de la malaltia amb un viatge a Califòrnia. La primera gira de l'any del president coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final de la negociació de pressupostos. Més qüestions: quarantena a casa o a l'hospital? Així gestionen el brot dels països afectats per l'antivirus. L'OMS en recomana fer complir una quarantena de 42 dies als passatgers de l'Ondius, sigui en un centre hospitalari o a casa seva, però cada país aplica les mesures d'aïllament a la seva manera. També diu aquest el 3CatInfo que l'OMS manté que el risc d'un brot més gran de l'antivirus és baix, tot i que poden sortir-ne més casos. Espanya i l'OMS defensen l'evacuació de l'Ondius per humanitat i solidaritat davant d'un brot que ja comptabilitza 10 casos. I també explica, doncs, que la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que s'havia previst inicialment per part del Ministeri de Sanitat espanyol. Més temes. Lamine Yamal sacseja al Pròxim Orient onejant la bandera de Palestina. Alguns israelians esquincen samarretes del Barça mentre que la causa palestina somia haver trobat per fi un ambaixador. El consum de contingut en català a les xarxes creix un 72% en un any per sobre de la producció. Instagram concentra gairebé 7 de cada 10 visualitzacions de l'economia.

0: ecosistema i TikTok és la plataforma que més creix en volum de publicacions. I per acabar, nou avís dels científics, el Niño podria provocar fenòmens extrems sense precedents aquest any. La combinació de crisi climàtica i un possible episodi intens del Niño podria disparar incendis, sequeres i onades de calor arreu del món.
1: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret. Nova. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
2: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972-36-51-79.
3: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
6: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
7: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
8: Bon dia, bona hora.
0: Molt bon dia a tothom, els que us incorporeu ara mateix a la sintonia de la ràdio de Lloret de Mar. És un quart de nou en punt del matí. Donem pas al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar amb els seus continguts informatius. Aquest dimarts ha obert les portes a la Casa de la Cultura una exposició que posa en valor la història de les famílies hoteleres i el seu paper en la transformació de Lloret de Mar en una destinació turística de referència.
9: Estem parlant del Rigat, Rosamar, de la Mar, Santa Marta, Anabel, Xaina, Acapulco, Guitar, Cleopatra i l'Azure de la cadena Actop. L'exposició l'ha elaborat l'Arxiu Municipal de Lloret. Donem pas a Quim Davant, l'arxiver municipal.
10: L'exposició Hotels en Memòria és una iniciativa que va néixer a partir de la proposta de la Comissió Científica del Seminari Arxius i Turisme i que s'inscriu plenament en la temàtica central d'aquesta segona edició del seminari, no? I se li va otorgar el títol dels allotjaments turístics de la pensió familiar al Resort Internacional. Per tant, aquesta exposició Hotels en Memòria no s'ha d'entendre com un element aïllat, sinó més aviat com una peça que dialoga directament amb els continguts del seminari, no? És de fet un complement natural o una extensió del seminari, podríem dir. L'exposició té com a objectiu reconèixer, preservar i difondre el paper fonamental que han tingut les famílies hoteleres en la construcció del Lloret de Mar que avui coneixem, no? A través de fotografies, de documents, d'objectes i de testimonis, doncs, s'ha construït un relat col·lectiu que posa en valor l'esforç de diverses generacions que han contribuït, doncs, de forma decisiva al desenvolupament econòmic, social i turístic del nostre municipi. I al mateix temps, doncs, la mostra, doncs, subratlla la importància dels fons documentals com una eina, diguem, imprescindible per preservar la memòria i per reconstruir amb rigor el nostre passat, no? Aquesta exposició ha estat executada de manera excel·lent per la Marina Garcia i en Xavier Orri, dos companys del Servei d'Arxiu Municipal de Lloret, a qui vull felicitar molt sincerament i agrair la gran feina que han fet, perquè han sabut donar forma i coherència a tot un conjunt de materials molt divers, convertint-lo en un relat rigorós i alhora accessible per tothom, no? I evidentment aquesta exposició no hauria estat possible sense la col·laboració dels 10 establiments hotelers que han aportat documentació, objectes i records. Per tant, a tots ells el nostre més sincer agraïment per la seva generositat i per haver contribuït a preservar i a compartir una part essencial de la memòria col·lectiva de Lloret, no? En definitiva, l'exposició Hotels de Memòria és una invitació a mirar enrere per entendre millor el present i també per projectar el futur amb una base sòlida de coneixement i d'identitat. Us esperem en aquesta exposició, que crec que ho passareu molt bé i us vindrà molts de records.
0: La mostra inclou tot tipus de documents, fotografies, objectius i també obsequis que els turistes van regalar a les famílies hoteleres.
9: Una de les parts més destacades és el recull d'anècdotes i curiositats vinculades als establiments de Lloret de Mar.
0: Com per exemple que el Rosamar, quan es va inaugurar, encara no disposaven de cuina pròpia i els àpats es preparaven a un altre hotel, l'Excelsior, també propietat de la família. És més, un treballador s'encarregava de transportar el menjar d'un lloc a l'altre en bicicleta.
9: Des de l'hotel Acapulco, Damià Font ha recordat que als inicis de l'establiment convivien en un mateix edifici la família propietària, els treballadors i els turistes, cadascun en espais diferenciats. També ha destacat que molts empleats provenien dels municipis andalusos de Cúllar i Priego de Córdoba. L'escoltem.
11: A casa sempre els avis m'havien explicat des dels orígens de Cal Onclet, de la pensió en el carrer Riera, com d'aquí en l'any 70 es va construir el primer bloc, diguéssim, de l'hotel, i llavors em diuen que, clar, el 70-72, com va fer-se l'ampliació, els treballadors que venien de fora, la majoria venien de Cúllar, de Cúllar de Baza, de Granada, i també del municipi de Priego de Córdoba, i vivíem, o sigui, a la part de l'àtic del que era la família, o sigui, els meus avis, amb els meus tiets, amb els meus pares, amb els fills i tot, i també els treballadors compartíem aquest espai a la zona de l'àtic de l'hotel. Llavors sí que realment era un punt de convivència molt important.
0: Per la seva banda, Maite Garriga ha explicat que el primer establiment de la família va ser l'hotel La Palmera.
12: L'any 1960, el meu avi, juntament amb quatre altres socis, van comprar la fàbrica tèxtil Sairol, que ja estava en desús, per l'import d'un milió i mig de pessetes, i allà hi van fer l'hotel La Palmera.
9: Un altre dels testimonis és el de Josep Martí, de l'hotel China Park, que ha recordat que a les habitacions hi havia canelobres amb espelmes perquè en aquells anys la xarxa elèctrica era inestable i sovint l'hotel es quedava sense llum.
0: L'exposició Hotels en Memòria, instal·lada a la Casa de la Cultura, és una iniciativa que va néixer a partir del Seminari Arxius i Turisme, que precisament avui inicia la seva segona edició centrada en l'evolució dels allotjaments turístics de la pensió familiar al model de resort internacional.
9: Els impulsors del projecte han remarcat que la mostra no és un element aïllat, sinó una extensió natural dels continguts del seminari i una peça clau per entendre la transformació del sector turístic a Lloret de Mar.
0: L'exposició també incorpora un apartat titulat 10 documents, 10 històries turístiques que apropa els visitants a moments singulars de la història turística de Lloret.
9: Totes aquestes històries formen part de l'exposició Hotels en Memòria que es pot visitar a la Casa de la Cultura de Lloret de Mar.
8: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Les 8 i 22 minuts del matí seguim parlant del seminari d'arxius i turisme que comença, com diem, aquesta tarda a Lloret. En la segona edició es consolida com un espai de trobada entre professionals de l'arxivística, la recerca i el sector turístic, amb l'objectiu d'analitzar el turisme com a fenomen històric i cultural que cal documentar i preservar més enllà de la dimensió econòmica.
9: Enguany, el seminari fa un pas endavant amb una clara projecció internacional i un programa ampli i ambiciós de ponències, taules rodones i comunicacions, amb la participació d'especialistes com Lauren Tissot o Anders Schumann.
0: El programa s'estructura en tres grans eixos: la preservació del patrimoni documental del turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital, amb una atenció especial als allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional. Donem pas a l'arxiver, en Quim Davant.
10: Una cita que després de l'èxit de la primera edició doncs, es consolida com un espai de trobada entre professionals de l'arxivística, de la recerca i també del sector turístic. L'objectiu del seminari doncs, és analitzar el turisme des d'una mirada àmplia, no només com a activitat econòmica, sinó també com un fenomen històric i cultural que cal documentar i que cal preservar. No? Enguany el seminari fa un pas endavant amb una clara projecció internacional i amb un programa acadèmic molt, molt complet, molt ambiciós, amb ponències, taules rodones i comunicacions, i participaran especialistes d'arreu del món, entre els quals doncs, destaquen figures com Laurent Tissot de Suïssa o Anders Schumann de Suècia. I tal com es va fer l'any passat, doncs, el programa s'articula al voltant de tres grans eixos, no? La preservació del patrimoni documental del turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital. A més, aquesta edició doncs, posa el focus en una temàtica central que va decidir la comissió científica del seminari, en aquest cas és els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional, i el seminari doncs, tindrà lloc a l'hotel Adjur i comptarà amb traducció simultània en diverses llengües, així com també hi haurà, o s'han previst, activitats culturals complementàries. No? I pel que fa a les comunicacions, doncs, s'han rebut prop de 30 propostes procedents d'una àmplia diversitat geogràfica, des d'Anglaterra, França, Bèlgica, Grècia, Argentina, Montenegro i fins i tot d'Oman, així com també diferents punts de l'Estat, no? Com Madrid, Cádiz o Eivissa, i també, òbviament, de Catalunya. Aquesta dimensió internacional doncs, confirma una mica la projecció creixent del seminari i la seva capacitat de treure recerca de qualitat. No? A hores d'ara ja hi ha prop d'un centenar de persones inscrites, la qual cosa doncs, consolida el seminari com un espai de referència en el diàleg entre arxius i turisme.
9: Com hem escoltat, pel que fa a les comunicacions, el seminari ha rebut prop de 30 propostes procedents en concret d'Anglaterra, França, Bèlgica, Grècia, Argentina, Montenegro i altres països, així com també de diferents punts de l'Estat i de Catalunya.
0: Aquesta dimensió internacional confirma la projecció creixent del seminari i la seva capacitat de traure recerca de qualitat segons l'organització.
9: El seminari, que comença avui i s'allarga fins divendres amb seu a l'hotel L'Azzure, compta amb un centenar d'inscripcions, fet que consolida la trobada com un espai de referència en el diàleg entre arxius i turisme.
0: Parlem d'aquest seminari amb la regidora de Turisme, que és Cristina Aymerich. Cristina, bon dia.
13: Hola, bon dia, Rosa, bon dia.
0: D'entrada, com es valora que Lloret de Mar sigui la seu d'un seminari internacional d'aquest abast?
13: Doncs la veritat que molt bé. Penseu que serà la segona edició d'aquest seminari d'arxiu i turisme. Veiem que cada vegada va agafant més força. Això és, evidentment, gràcies a l'equip i a la feina doncs, que fa aquest departament d'arxiu d'aquest ajuntament, conjuntament, no? Sempre amb l'equip de turisme. I doncs això, no? Aquesta bona feina dona en peu a aquest segon seminari amb un ventall molt extens de programació. Com ja ho hem dit, no? Quasi 100 persones inscrites, això vol dir que s'està consolidant. Ahir, per exemple, a la tarda vam poder fer aquesta presentació d'Hotels en Memòria a la Sala de la Cultura de la Biblioteca, i doncs estarà aquesta exposició fins al 30 de maig, que recomano que tothom vagi a veure-la perquè són fotos, algunes d'elles antigues, poden veure, imaginar, no?, aquesta evolució del turisme a Lloret, com canvia tot. Aquestes fotografies que, bueno, han donat alguns propietaris de certs establiments aquí de Lloret, no?, doncs parlen de moltes històries viscudes amb el personal, amb els edificis, com eren abans. Llavors, dir que tothom que intenti passar-se per aquesta sala d'exposició de la biblioteca, perquè a més hi ha registres i objectes molt antics. Hi ha, per exemple, com cosa curiosa, no?, un registre de recepció antics d'aquests, de quan la gent entrava a l'hotel. Tot era més manual, no com ara, no? Llavors, recomanem a tothom que vagi a veure aquesta exposició de generacions antigues del nostre poble.
0: Cristina, des d'avui fins a divendres hi haurà especialistes en el seminari que són, bueno, gent experta en arxius, en recerca i també en turisme. Entenem que venen una mica de tot arreu, oi?
13: Sí, moltíssima gent de fora, també gent que participa d'aquí de casa, molts convidats per les ponències, les taules rodones, amb molta participació de gent, el que parlava, no?, quasi 100 persones que ja han fet la reserva. A més, això, recordem que acaba aquest divendres, dia 15, llavors què vol dir? Que molta gent que ve de fora també aprofitarà aquest cap de setmana per descobrir un altre Lloret, no?, i es quedarà el cap de setmana fins al diumenge, no?, molta gent dels assistents a aquest seminari, no?, i doncs això, per exemple, comencem avui, aquesta tarda, a l'Atzure, on escoltarem, no?, els documents de l'OSI, noves fonts per a aquesta història del turisme. Aquí trobarem molta gent i establiments de Llorenç que ens explicaran, doncs, la seva evolució, que hi parlaran del Llorenç d'abans fins a arribar a l'actualitat, sobretot també en el sentit de l'OSI. I doncs tindrem durant tot aquests dies molts professionals, arxivers, gent que, doncs, per exemple, Laurent Tissot, que és un professor emèrit de història contemporània de la Universitat de Suïssa. Una altra ponència serà l'Anders Johan, que és un director general també del Centre d'Història Empresarial d'Estocolm. Per tant, gent internacional, tot temes vinculats, no?, que manifesten les fonts documentals del turisme i la importància, no?, d'intentar preservar aquestes fonts i de fer-ne difusió, doncs, per explicar el llegat i el patrimoni de la història del turisme i, en aquest cas, la nostra aquí a Lloret de Mar.
0: D'altra banda, Cristina, com a regidora de Patrimoni, també volem destacar que aquest dissabte arriba la nit dels museus, que aquí es complementa, doncs, amb activitats, i també dilluns hi ha portes obertes. Explica'ns una mica el que s'ha previst.
13: Sí, a veure, aquí coincidim una miqueta, com Lloret no para, sempre ho dic, però és cert que acabem el dia 15 amb l'arxiu i turisme, el seminari, i del 16 al 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, no? Llavors, el que hem volgut fer des de Patrimoni és el 16 de maig fer la nit dels museus al Museu del Mar a les 8 de la tarda. Hi haurà una visita guiada de quan érem negrens, que ens explicaran, doncs, això, no?, el nostre patrimoni, el nostre llegat antic que té Lloret de Mar, no?, amb aquesta presència també del món dels esclaus i així, i ens fan una visita guiada al Museu del Mar espectacular. A més, el dia 18 de maig fem la jornada de portes obertes a les 5, també al Museu del Mar, i la fem també a la Masia de Can Saragossa. Tot això englobat al Dia Internacional dels Museus, que es fa del 16 al 18 de maig. Recordem que tot això són jornades obertes, totalment gratuïtes, però s'ha de fer reserva prèvia per tindre l'aforament una miqueta controlat, vale? Això, l'aforament sempre a les reserves a patrimoni.lloret.cat, i que la gent s'animi, perquè la veritat és que estan molt bé i són molt xules i parlen del nostre patrimoni cultural que tenim aquí a Lloret de Mar.
0: Doncs recollim tota aquesta informació, que no és poca, i t'agraïm aquesta entrevista en directe amb la ràdio de Lloret de Mar. Cristina Aymerich, com diem, gràcies i bon dia.
13: Gràcies a vosaltres, com sempre. Bon dia.

0: Ens situem a les 8:31 minuts del matí. El que fem ara és recuperar la crònica del temps que ens parla un dia més d'inestabilitat. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. El temps no fa net i avui es mantindrà la inestabilitat. Un cel variable, mig anuvolat, força carregat per la presència d'intervals de núvols, sobretot de baixos, i al llarg del dia es poden escapar algunes gotellades, alguns ruixats de caràcter molt irregular, els més probables cap a l'interior del nord-est, però també n'arribaran alguns aquí a la mateixa costa de les comarques gironines. Per tant, un nou dia doncs pendents del cel, però no estarà tot el dia plovent, sinó que tindrem aquest risc de ruixats, gotellades aquí i allà al llarg de la jornada, amb unes temperatures que quedaran més curtes. Baixen els termòmetres i encara ho faran més els pròxims dies, una refrescada que ens portarà de forma sobtada un ambient més propi, per exemple, de finals de març o principis d'abril, que no pas de mitjans de maig. Tenim aire fred provinent de la zona polar, borrasques a la nostra zona mediterrània i, per tant, aquest ambient fresc i inestabilitat també assegurada. Dijous, novament, molta nuvolositat, risc de ruixats a tota la zona nord-est del país, i de cara al divendres fins i tot arribaria un front del nord que podria provocar encara més inestabilitat, més xàfecs, situació que haurem d'anar seguint amb molta atenció. I al cap de setmana sembla que difícilment plouria, però no acabaria de fer net del tot. Hi ha una mica d'incertesa encara, amb unes temperatures que es mantindran ben a ratlla.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. Donem les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. Temperatura de 14 graus, mentre que la humitat se situa al 89%. Vuit i 33 minuts del matí, moment de repassar les portades d'aquest dimecres, dia 13 de maig. Josep.
2: Les tenim a les mans i ara mateix li donem un cop d'ull. Diari de Girona, en primera plana, amb fotografia il·lustrativa, primer dia massiu de les noves protestes i vagues dels docents. En salut, creix l'atenció de les insuficiències cardíaques al Trueta a causa de l'envelliment. I en cultura, Handel, rap i Masoni cantant una havanera pels 20 anys de l'Auditori. En grans titulars, en primera plana del Diari de Girona, 7.000 llargs no tenen la targeta per obrir els contenidors de Girona. Diu la notícia que l'Ajuntament admet un petit marge d'error en els rebuts de 2026 de la taxa d'escombraries. També es fa ressò que 53 municipis de les comarques gironines ja tenen models mixtos en aquesta recollida de residus i 46 municipis més fan servir el sistema del port porta a porta. El requadre esportiu del Diari de Girona és per el bàsquet, Girona 74, Girona 74, Manresa 79, i el titular és Desconnexió inexplicable. El Punt Avui, en primera plana, la informació monotemàtica que ofereix en aquesta jornada és amb el titular El potencial ferroviari del 2027. Diu que es proposa millorar substancialment el servei a curt termini a la majoria del país, aprofitant els nous trens i el final d'obres en marxa. La resta de premsa escrita, avui amb nom propi, Florentino Pérez, que explota contra la premsa en una insòlita intervenció. Així ho titula el diari El País. També hi trobem la informació que Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del daltabaix electoral. A El Periódico de Catalunya, l'OMS descarta un brot major d'antivirus, però no nous casos. També es fa ressò que els docents mantenen el pols i que el hub tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions. Diari El Mundo. El pagador de Zapatero amaga a Miami quasi un milió d'euros. I imatge a tota portada per Florentino Pérez amb el titular Florentino nu. A La Vanguardia, imatge també per a Florentino Pérez amb el titular desfermat. La protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. És una altra de les informacions avui a La Vanguardia, on també hi trobem, o llegim, un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial. La inflació es dispara als Estats Units al 38% pel preu del petroli i l'OMS relaxarà la quarantena dels afectats d'antivirus si donen negatiu. A La Razón. El pla del Consell General del Poder Judicial contra els narcos es va quedar a mitges. També informa que falten 100.000 infermeres i amb més atribucions. I, com no, Florentino Pérez convoca eleccions en defensa dels socis. I aquí ja el diari ABC és per prendre les crispetes de bon matí, perquè a tota plana, imatge de Florentino Pérez dient que tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desmesurat a l'ABC.
0: Com diem, no cal afegir res més. El que fem ara és mirar el portal de notícies del 3CAT Info, que avui ens porta a parlar un dia més de la vaga, de la jornada vaga a l'educació, en aquest cas, al Baix Llobregat i al Penedès. Ha estat tallada des de primera hora la B23 a Sant Just d'Esvern. El calendari de mobilitzacions dels docents avança en una jornada marcada per la compareixença de Parlon i Trapero al Parlament. Milers de docents reclamen negociar en una jornada de vaga educativa a tot Catalunya. El que volen són millores laborals ja. Els sindicats convocats exigeixen un augment salarial més alt del pactat entre Govern, Comissions i la UGT, una reducció de les ràtios i de burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva. En aquest sentit, la USTEC reclama pujar els 400 euros de sou al mes i Nibó respon que les peticions maximalistes no ajuden. Més a temes de portada, Salvador Illa reprèn l'agenda internacional després de la malaltia amb un viatge a Califòrnia. La primera gira de l'any del president coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final de la negociació dels pressupostos. Quarantena a casa o a l'hospital, així gestionen el brot pels països afectats per l'antivirus. L'OMS en recomana fer complir una quarantena de 42 dies. Els passatgers de l'Ondius sigui en un centre hospitalari o a casa seva, però cada país aplica les mesures d'aïllament a la seva manera. En aquest sentit, l'OMS manté que el risc d'un brot més gran d'antivirus és baix, tot i que poden sortir més casos. Espanya i l'OMS defensen l'evacuació de l'Ondius per humanitat i solidaritat davant d'un brot que ja comptabilitza 10 casos. I la quarantena de passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que s'havia previst inicialment per part del Ministeri de Sanitat. D'altra banda, Lamine Yamal sacseja al Pròxim Orient onejant la bandera de Palestina. Alguns israelians esquincen samarretes al Barça mentre que la causa palestina somia amb haver trobat per fi un ambaixador. El consum de contingut en català a les xarxes creix un 72% en un any per sobre de la producció. Instagram concentra gairebé 7 de cada 10 visualitzacions de l'ecosistema i TikTok és la plataforma que més creix en volum de publicacions. I un darrer titular que diu nou avís als científics, el Niño podria provocar fenòmens extrems sense precedents aquest any. La combinació de crisi climàtica i un possible episodi intens del Niño podria disparar incendis, sequeres i onades de calor arreu del món.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ens situem a les 8:40 minuts del matí. Volem explicar que l'Ajuntament ha convocat una jornada participativa avui per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres, una de les principals artèries del municipi, per al seu pes en l'activitat social i econòmica.
2: La trobada se celebrarà demà, avui, volem dir, a la sala polivalent de la biblioteca i estarà oberta a veïns i veïnes i establiments de la zona que podran fer propostes i exposar les seves idees sobre la transformació de l'espai.
0: La jornada comptarà amb la participació de l'equip d'enginyeria i consultoria Pisan, que recollirà les aportacions ciutadanes per incorporar-les a la primera fase del projecte de remodelació.
2: L'alcalde de Lloret, Adrià Lamela, s'ha subratllat la importància d'implicar la ciutadania en un projecte que considera estratègic per al municipi. L'escoltem.
4: Un projecte estratègic molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que, com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'avinguda de vidres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda doncs, de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'avinguda de Videra, sinó en altres eixos estratègics.
0: La Meles ha destacat també que la intervenció ha de ser ambiciosa i adaptada a la importància que té aquesta via dins del teixit urbà.
2: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació de l'avinguda de Vidreres. La jornada és avui a les 6 de la tarda a la Casa de la Cultura.
0: Una hora més tard, a les 7, comencen al teatre una xerrada sobre com funciona el cervell dels adolescents. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
2: La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència, una de les etapes més fascinants i complexes del desenvolupament humà, posant el focus en com aprèn el cervell i quins factors influeixen en aquest procés.
0: L'acte l'organitza el Coll i Rodés amb motiu del 40è aniversari. Donem pas a la directora de l'Institut, Luisa Peralta.
5: Al motiu del 40è aniversari, des de l'Institut hem organitzat aquesta conferència del David Bueno dirigida a les famílies, a tota la comunitat educativa, però pensada principalment per a les famílies. La conferència anirà a càrrec de David Bueno, que és un reconegut doctor en biologia. És professor i investigador de la sessió de genètica biomèdica evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona. També és director de la Càtedra de Neuroeducació de la mateixa universitat, de la Universitat de Barcelona. Ha escrit molts llibres d'èxit, com El cervell de l'adolescent. Bueno, ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. El ponent serà David Bueno. La presentació de l'acte anirà a càrrec d'Idoia, serà Cíbar. L'organitzem des d'aquí, des de l'Institut Ramon Coll i Rodés. I ha col·laborat l'Ajuntament de Lloret de Mar. Les places seran limitades i seran gratuïtes. I si cadascú ha de fer la seva reserva, no us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
2: Escoltem ara què ens diu el ponent David Bueno.
6: El cervell adolescent té unes característiques pròpies, característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent. A veure, hi ha tres aspectes que són clau i que ajuda a entendre la idiosincràsia de l'adolescència. D'una banda, l'adolescència és inevitable. Vull dir que no és una construcció social que hagin fet, sinó que sempre hi ha hagut adolescència i té un aspecte biològic que és fonamental. Serveix perquè els adolescents aprenguin a viure en societats molt complexes, construint la seva pròpia societat amb els seus iguals, amb els altres adolescents i amb els joves. Per això tenen aquest desig de socialitzar amb altres adolescents i de separar-se de l'entorn d'adults que fins aleshores doncs, els ha estat doncs, protegint, els ha estat doncs, els seus progenitors, vaja. Han de separar-se per descobrir qui són ells realment, qui volen ser, com volen ser, si no continuarien sent una extensió dels seus progenitors. Un segon aspecte és que la manera de viure i manifestar l'adolescència depèn de cada context històric, social, cultural i actualment també tecnològic. He dit, adolescència n'hi ha hagut sempre, però sempre es viu de manera diferent. Els adolescents d'ara la viuen, la manifesten de forma diferent a com la manifestàvem nosaltres doncs, fa doncs, 45 anys, quan, en el meu cas concret, si més no, quan era adolescent. I el tercer punt és entendre quines són les zones del cervell que més canvien durant l'adolescència, que són bàsicament tres. Una és l'amígdala, és la zona que genera les emocions, es torna hiperreactiva. Vol dir que responen amb més intensitat i molta més rapidesa de manera emocional. I això és un mecanisme biològic de protecció. Si no passa d'uns llindars, lògicament, de seguretat personal i de l'entorn, és que fins i tot és bo que sigui així, malgrat els adults de vegades on sembla que ens pot molestar. És allò que de vegades riuen, de vegades ploren, de vegades no saben què els passa. Però per què és important que siguin hiperreactius emocionalment? Doncs perquè les emocions són patrons de resposta, patrons de conducta automatitzats, preconscients, que es posen en marxa de manera automàtica, impulsiva, davant d'una situació que requereix una resposta urgent.
0: La xerrada a la neurociència de l'aprenentatge que aprèn el cervell s'ha previst aquest dimecres a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret. Les places són limitades.
3: Bon dia, bona hora.
0: El que fem ara és obrir doncs, els esports amb un apunt del Club Esportiu Judo Lloret, que ha aconseguit 5 medalles d'or aquest cap de setmana passat en el Campionat Internacional de Judo Sa Palomera, celebrat a la població veïna de Blanes.
2: Els guanyadors d'aquests ors han estat els següents judokes: Nicola Stoimenov, amb més de 57 quilos, Zakaria Ramouni, en menys de 38 quilos, Martí Guard, en menys de 32 quilos, i Martín Xoga i Maximus Andrei, els dos amb menys de 28 quilos.
0: Aquestes no han estat els únics metalls assolits, volem dir. L'entitat també ha guanyat 7 medalles de plata i 6 de bronze. Per tant, en total, el Club Esportiu Judo Lloret ha tornat a casa amb 18 medalles.
2: Des de l'entitat lloretenca s'han mostrat molt satisfets amb els resultats obtinguts i amb el nivell mostrat pels judokes amb una gran actitud.
7: Y si brindamos con este té por los lazos familiares.
8: Anda.
9: Ja. Qué alegría veros a las dos. Me hace mucha ilusión verlas, pero voy a tener que mantenerlas a raya.
7: Siempre ha sido mi hijo preferido.
10: Bueno, soy tu único hijo.
7: Sí.
9: Que sepamos.
11: Muerta.
9: ¿Os hago de madre?
12: No estaría mal por una vez.
9: ¿Puedo saber si todavía tomas algo?
7: No tomo ni heroína, ni cocaína, estimulantes, sedantes, ni metanfetaminas, ni...
9: Papá, yo solo...
7: ¡Corto!
9: Veo que sin pretenderlo vamos todas conjuntadas. ¡Qué bochorno!
13: Papá, ¿cómo andas de salud en general?
14: ¿Algún brote reciente?
13: ¿Como en el funeral de mamá?
9: ¿No te alegras de que los papás fueran tan poco convencionales?
14: Sí, pero ¿quién quiere vivir una vida convencional? Pero ya sabes, uno elige a sus amigos y parejas, pero no elige a la familia.
7: Me ha encantado verte.
12: Mamá está bien. Tú no la ves mayor, ¿verdad?
14: El mundo es muy frágil, es cierto. Puede pasar de todo, es tan arbitrario. ¿Se puede brindar con té?
13: ¿En serio?
0: Acabem d'escoltar el tràiler de la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, que explora les relacions familiars a través de tres històries independents però connectades. El film guardonat amb el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia es projecta demà dijous a Lloret de Mar.
2: La pel·lícula presenta tres retrobaments familiars, uns germans adults que es reuneixen després d'anys sense contacte i es veuen obligats a afrontar tensions i emocions no resoltes amb uns pares emocionalment distants.
0: Cada història transcorre en un país diferent diferent, Estats Units, Irlanda i França, i construeix un mosaic sobre la fragilitat dels vincles familiars amb un estil contingut, minimalista i carregat de silencis.
2: La crítica ha destacat l'estil depurat de Jarmusch amb interpretacions contingudes, diàlegs mesurats i una forta presència del silenci en una línia que recorda cineastes com Yasushiro Ozu i Robert Bresson.
0: El passi va càrrec del Cineclub Adler. Escoltem el seu president, Joan Moret.
11: La pel·lícula d'aquest dijous és el nou film de Jim Jarmusch, un dels cineastes més importants del cinema independent nord-americà i el guanyador del Lleó d'Or a l'últim festival de cinema de Venècia, la Mostra de Venècia, en el qual va presentar aquesta seva última pel·lícula, una història de pares, fills i germans, ja ho diu el títol, no enganya ningú, que explica tres històries diferents, tres històries familiars, de rencontres familiars, en les quals predomina l'inesperat, l'estranyesa, però també un cert sentiment de melangia que sobrevola tota la pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, plena de motius que es van repetint d'una altra història i que estan plantats també com un joc cap al públic, una mica proposant que juguem a trobar aquests nexes d'unió entre cada una de les històries que, com he dit, són totalment independents però totes relacionades per un mateix tema, les trobades familiars.
2: El passi de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch és aquest dijous a 2:15 de vespre al Teatre de Lloret.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 8 i 53 minuts del matí. A les dones de Lloret de Mar, que són científiques, se'ls dedica una fira que organitza l'Aurora aquest dissabte. La finalitat és que amb el seu exemple inspirin nenes i joves perquè s'interessin per carreres científiques i tecnològiques amb la voluntat de trencar estereotips i ampliar referents femenins.
2: Aquests dies a la ràdio anem coneixent unes quantes d'aquestes dones, com Sandra Soliguer, arquitecta i professora.
15: Jo vaig estudiar arquitectura perquè m'agradava combinar la part científica amb la part artística i era la carrera que ho tenia tot. Fèiem des de mates i física fins a filosofia i història de l'art i de l'arquitectura. A mi em va encantar. De fet, la recomano sempre que algú no sap què estudiar, dic fes arquitectura i després ja té molts camins oberts, després ja decidiràs què fas, perquè t'enriqueix moltíssim. Després d'uns anys d'estar fent d'arquitecte, em vaig dedicar a la docència perquè també era una de les altres coses que m'agradava. Vaig provar sort i em va encantar. De fet, és el que realment m'agrada fer i dins de la docència he fet molts projectes STEM amb els alumnes, de construir, de pensar, idear i després arribar a construir. I el que més m'agrada de tot i amb el que més gaudeixo és veure com construeixen coneixement, és a dir, ajudar a construir coneixement a tots els adolescents. Això m'enriqueix moltíssim i m'encanta.
0: Escoltem una altra dona, la Marta Macià, Macià, volem dir, enginyera forestal.
16: Soc la Marta Macià i soc enginyera forestal. Què m'ha portat la meva feina? Doncs la meva feina m'ha permès apropar-me a la natura a través del coneixement de les dinàmiques dels boscos, però també, sobretot des de l'etnobotànica, que és la ciència que estudia les relacions que hi ha entre les persones i les plantes. O sigui, combina biologia i antropologia. Com? Doncs va documentant coneixements tradicionals sobre usos alimentaris, medicinals o artesanals o culturals de les plantes. I això és el que a mi m'ha portat molta, molta felicitat, aquests coneixements. Bueno, potser també us pregunteu què té a veure la enginyeria amb els boscos. Doncs els enginyers forestals ens encarreguem de preservar els boscos i la biodiversitat. Com? Doncs defensant-los d'amenaces com ara els incendis forestals o l'erosió o atacs de plagues i malures. Bueno, si encara esteu dubtant de si us voleu dedicar a la ciència, us recomano que escolteu amb atenció aquestes paraules de l'etnobotànic francès François Couplan, que va dir: podem protegir només allò que estimem. Estimem només el que coneixem i coneixem tan sols allò que fem servir. Així que, si encara esteu dubtant, jo us animo a que estudieu alguna ciència, que segur que el coneixement us aportarà molta felicitat.
0: Anem ara a donar veu a una altra dona, la jove Meritxell Moreno.
17: Estic acabant el meu doctorat de bioenginyeria a la Universitat de Brussel·les. Primer vaig fer el batxillerat científic al Coll i Rodés de Lloret i llavors vaig anar a Girona a fer el grau i el màster en biotecnologia. Llavors vaig fer un Erasmus a una empresa d'aquí de Brussel·les i em vaig quedar a fer el doctorat. Llavors, a Espanya la ciència està bastant malament, no hi ha gaires llocs de treball i els que hi ha no estan ben pagats. Llavors, molta gent com jo vam haver de sortir del país per poder fer ciència en bones condicions. Llavors, jo recomano que si vols fer ciència et posis a estudiar idiomes, l'anglès és indispensable, però també et vindria bé saber francès, alemany o qualsevol altra llengua. Contra més llengües sàpigues, més suma. Llavors, si és veritat que estic bastant lluny dels amics i la família que tinc a Lloret i a Girona, però també hi ha coses positives. Crec que viure en un altre país t'obre la ment, coneixes a gent de molts països, sobretot aquí a Brussel·les, el qual també està molt guai. Llavors, fer ciència és divertit perquè cada dia és diferent. Hi ha dies que les coses no surten i pot ser frustrant, però al final, quan tot acaba quadrant, sortint, és molt gratificant. A mi també m'agrada molt presentar la meva ciència, els meus resultats, perdó. Per exemple, vaig tenir l'oportunitat d'anar a aprendre i a presentar la meva investigació al Japó durant unes quantes setmanes l'estiu passat, o presentar els resultats en un pòster o en una conferència, com per exemple vaig fer a Lausanne, a Suïssa. Són maneres també de conèixer a gent i de presentar la teva ciència, els teus resultats, perdó. En general, és molt gratificant si t'agrada investigar, però no ho feu pels diners, perquè sí que potser hi ha rames de la ciència que estan millor, més ben pagades, però en general ho fem per passió a la investigació. Així que molts ànims a tots els nois i noies que vulgueu fer investigació. El món és molt gran i hi ha moltes oportunitats a fora.
0: A més, la lloretenca Meritxell Moreno ha participat en programes internacionals al Japó i a Àustria.

0: Una mica més d'un minut i ens situem a les 9 en punt del matí. En resum d'aquest informatiu d'avui dimecres, dia 13 de maig, en què hem explicat que un total de 10 famílies hoteleres participen en aquesta exposició que ha obert les portes a la Casa de la Cultura i que marca la transformació turística de Lloret de Mar. Estem parlant de Rigat, Rosamar, de la Mar, Santa Marta, Anabel, Chaine, Acapulco, Guitar, Cleopatra i l'Atzure de la cadena Actop. L'exposició ha anat a càrrec de l'Arxiu Municipal de Lloret. La mostra inclou tot tipus de documents i també obsequis, i una de les parts més destacades és, sens dubte, el recull d'anècdotes i de curiositats vinculades en aquests establiments d'aquí, de Lloret de Mar. També hem parlat del seminari sobre arxius i turisme que comença avui, aquesta tarda en concret, a l'Atzure, i és la seva segona edició, amb un centenar d'inscrits i un total de 30 comunicacions. En aquest cas es fa una atenció especial als allotjaments turístics des de la pensió fins al resort internacional. Fins aquí aquest resum. El que farem a partir d'ara, doncs, és posar-nos a treballar per elaborar butlletins, notícies a la pàgina web i també a les xarxes socials de l'emissora. Fins aquí, doncs, el bon dia, bona hora. Gràcies per ser-hi un dia més.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Seminari Internacional sobre Arxius i Turisme comença aquesta tarda a Lloret de Mar. En la seva segona edició es consolida com un espai de trobada entre professionals de l'arxivística, la recerca i també el sector turístic. L'objectiu és analitzar el turisme com a fenomen històric i cultural que cal documentar i també preservar més enllà de la seva dimensió econòmica. Escoltem la regidora de Turisme, Cristina Aymerich.
3: Segona edició d'aquest seminari d'arxiu i turisme. Veiem que cada vegada va agafant més força. Això és, evidentment, gràcies a l'equip i a la feina que fa aquest departament d'arxiu d'aquest ajuntament, conjuntament, no?, sempre amb l'equip de turisme. I doncs això, no?, aquesta bona feina dona en peu a aquest segon seminari amb un ventall molt extens de programació. Com ja ho hem dit, no?, quasi 100 persones inscrites, això vol dir que s'està consolidant.
2: El programa s'estructura en tres grans eixos: la preservació del patrimoni documental de turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital, amb una atenció especial en els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional. Donem pas aquí davant l'arxiver municipal de Lloret.
4: El programa s'articula al voltant de tres grans eixos, no? La preservació del patrimoni documental del turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital. A més, aquesta edició doncs, posa el focus en una temàtica central que va decidir la comissió científica del seminari, en aquest cas és els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional, i el seminari doncs, tindrà lloc a l'hotel Adjur, i comptarà amb traducció simultània en diverses llengües, així com també hi haurà, o s'han previst, activitats culturals complementàries. No?
2: Pel que fa a les comunicacions, el seminari ha rebut prop de 30 propostes procedents d'Anglaterra, França, Bèlgica, Grècia, Argentina, Montenegro, l'Estat i també Catalunya. Aquesta dimensió internacional confirma la projecció creixement del seminari i la seva capacitat de treure recerca de qualitat. El seminari, que comença avui i s'allarga fins divendres amb seu a l'hotel L'Atzur, compta amb un centenar d'inscripcions.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament ha convocat una jornada participativa avui dimecres per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres, una de les principals artèries del municipi per al seu pes en l'activitat social i també econòmica. La trobada es du a terme a la sala polivalent de la biblioteca, oberta a veïns i establiments de la zona, que podran fer propostes i exposar les seves idees sobre com s'ha de transformar aquest espai. L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha subratllat la importància d'implicar la ciutadania en un projecte que considera estratègic.
4: Un projecte estratègic molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que, com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'Avinguda de Vidreres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'avinguda de Vidreres, sinó en altres eixos estratègics.
3: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació de l'avinguda de Vidreres. La jornada és aquest dimecres, a partir de les 6 de la tarda, a la Casa de la Cultura. Una hora més tard, a les 7, comença en el teatre una xerrada sobre com funciona el cervell dels adolescents. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació a la Universitat de Barcelona. La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència. L'acte l'organitza el Coll i Rodés amb motiu del 40è aniversari. Donem pas a la directora de l'Institut, Luisa Peralta.
5: Ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. No us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
3: Escoltem ara el ponent, David Bueno.
6: El cervell adolescent té unes característiques pròpies, característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent.
3: La xerrada, la neurociència de l'aprenentatge com apren el cervell, s'ha previst aquest dimecres a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret.
2: La previsió meteorològica.
3: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
7: Bon dia. El temps no fa net i avui es mantindrà la inestabilitat. Un cel variable, mig anuvolat, força carregat per la presència d'intervals de núvols, sobretot de baixos, i al llarg del dia es poden escapar algunes gotellades, alguns ruixats de caràcter molt irregular, els més probables cap a l'interior del nord-est, però també n'arribaran alguns aquí a la mateixa costa de les comarques gironines. Per tant, un nou dia doncs pendents del cel, però no estarà tot el dia plovent, sinó que tindrem aquest risc de ruixats, gotellades, aquí i allà, al llarg de la jornada, amb unes temperatures que quedaran més curtes. Baixen els termòmetres i encara ho faran més els pròxims dies, una refrescada que ens portarà de forma sobtada un ambient més propi, per exemple, de finals de març o principis d'abril, que no pas de mitjans de maig. Tenim aire fred provinent de la zona polar, borrasques a la nostra zona mediterrània i, per tant, aquest ambient fresc i inestabilitat també assegurada. Dijous, novament, molta nuvolositat, risc de ruixats a tota la zona nord-est del país i de cara al divendres fins i tot arribaria un front del nord que podria provocar encara més inestabilitat, més xàfecs, situació que haurem d'anar seguint amb molta atenció. I al cap de setmana sembla que difícilment plouria, però no acabaria de fer net del tot. Hi ha una mica d'incertesa encara amb unes temperatures que es mantindran ben a ratlla.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 17 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Aquest dimarts ha obert les portes a la Casa de la Cultura una exposició que posa en valor la història de les famílies hoteleres i el seu paper en la transformació de Lloret de Mar amb una destinació turística de referència. Estem parlant del Rigat, Rosamar, de la Mar, Santa Marta, Annabel, Chainé, Acapulco, Guitar, Cleopatra i l'Atzure de la cadena Actop. L'exposició l'ha elaborat l'Arxiu Municipal de Lloret. Donem pas al seu portaveu, Quim Davant.
4: És una iniciativa que va néixer a partir de la proposta de la Comissió Científica del Seminari Arxius i Turisme i que s'inscriu plenament en la temàtica central d'aquesta segona edició del seminari, no? I se li va atorgar el títol de els allotjaments turístics de la pensió familiar al resort internacional. Per tant, aquesta exposició Hotels de Memòria no s'ha d'entendre com un element aïllat, sinó més aviat com una peça que dialoga directament amb els continguts del seminari, no? És de fet un complement natural o una extensió del seminari, podríem dir. L'exposició té com a objectiu reconèixer, preservar i difondre el paper fonamental que han tingut les famílies hoteleres en la construcció del Lloret de Mar que avui coneixem, no? A través de fotografies, de documents, d'objectes i de testimonis, doncs s'ha construït un relat col·lectiu que posa en valor l'esforç de diverses generacions que han contribuït, doncs, de forma decisiva al desenvolupament econòmic, social i turístic del nostre municipi. I al mateix temps, doncs, la mostra, doncs, subratlla la importància dels fons documentals com a una eina, diguem-ne, imprescindible per preservar la memòria i per reconstruir amb rigor el nostre passat, no?
3: La mostra inclou tot tipus de documents, fotografies i també obsequis que els viatgers van regalar a les famílies hoteleres. Una de les parts més destacades és el recull d'anècdotes i curiositats vinculades en els establiments de Lloret. Coneguem, doncs, una anècdota de l'Acapulco de la mà de Damià Font.
5: A casa sempre els avis m'havien explicat des dels orígens de Cal Onclet, de la pensió en el carrer Riera, com d'aquí, en l'any 70, es va construir el primer bloc, diguéssim, de l'hotel, i llavors em diuen que, clar, als 70-72, com va fer-se l'ampliació, els treballadors que venien de fora, la majoria venien de Cullar de Baza, de Granada, i també del municipi de Priego de Córdoba, i vivíem, o sigui, a la part de l'àtic del que era la família, o sigui, els meus avis, amb els meus tiets, amb els meus pares, amb els fills i tot, i també els treballadors compartíem aquest espai a la zona de l'àtic de l'hotel. Llavors sí que realment era un punt de convivència molt important.
3: Per la seva banda, Maite Garriga ha explicat que el primer establiment hoteler de la família va ser La Palmera.
6: L'any 1960, el meu avi, juntament amb quatre altres socis, van comprar la fàbrica tèxtil Sairol, que ja estava en desús, per l'import d'un milió i mig de pessetes, i allà hi van fer l'hotel La Palmera.
3: L'exposició Hotels en Memòria, instal·lada a la Casa de la Cultura, és una iniciativa que va néixer a partir del Seminari Arxius i Turisme. Es pot visitar fins a finals de mes, com diem, a la Casa de la Cultura.
2: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. El Club Esportiu Judo Lloret ha aconseguit 5 medalles d'or aquest cap de setmana en el Campionat Internacional de Judo Sapalomera celebrat a Blanes. Els guanyadors d'aquests ors han estat els següents judokes: Nicola Stomeinov, amb més de 57 quilos, Zakaria Ramoni, amb menys de 38, Martí Guard, amb menys de 32 quilos, i Martín Choa i Maximus Andrei, els dos amb menys de 28 quilos. Aquests no han estat els únics metalls assolits. L'entitat també ha guanyat 7 medalles de plata i 6 de bronze. En total, el Club Esportiu Jove de Lloret ha tornat a casa amb un total, com diem, de 18 medalles. Des de l'entitat lloretenca s'han mostrat molt satisfets amb els resultats obtinguts i amb el nivell mostrat pels judokes, que també han mostrat una gran actitud en aquest campionat internacional. D'altra banda, la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, explora les relacions familiars a través de 3 històries independents que estan connectades. El film guardonat amb el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia es projecta aquest dijous a Lloret de Mar. La pel·lícula presenta 3 retrobaments familiars, uns germans adults que reuneixen després d'anys sense veure's i es veuen obligats a afrontar tensions i emocions no resoltes amb uns pares emocionalment distants. Cada història transcorre en un país diferent, Estats Units, Irlanda i França, i construeix un mosaic sobre la fragilitat de vincles familiars amb un estil contingut, minimalista i carregat de silencis. Escoltem Joan Moret, president del Cineclub Atlar, que projecta la pel·lícula.
4: La pel·lícula d'aquest dijous és el nou film de Jim Jarmusch, un dels cineastes més importants del cinema independent nord-americà i el guanyador del Lleó d'Or a l'últim festival de cinema de Venècia, la Mostra de Venècia, en el qual va presentar aquesta seva última pel·lícula, una història de pares, fills i germans, ja ho diu el títol, no enganya ningú, que explica 3 històries diferents, 3 històries familiars, de reencontres familiars, en les quals predomina l'inesperat, l'estranyesa, però també un cert sentiment de melangia que sobrevola tota la pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, plena de motius que es van repetint d'una altra història i que estan plantats també com un joc cap al públic, una mica proposant que juguem a trobar aquests nexes d'unió entre cada una de les històries que, com he dit, són totalment independents però totes relacionades per un mateix tema, les trobades familiars.
3: El passi de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch és aquest dijous a 8:45 del vespre al Teatre de Lloret.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Seminari Internacional sobre Arxius i Turisme comença aquesta tarda a Lloret de Mar. En la seva segona edició es consolida com un espai de trobada entre professionals de l'arxivística, la recerca i també el sector turístic. L'objectiu és analitzar el turisme com a fenomen històric i cultural que cal documentar i també preservar més enllà de la seva dimensió econòmica. Escoltem la regidora de Turisme, Cristina Aymeric.
4: Segona edició d'aquest Seminari d'Arxiu i Turisme. Veiem que cada vegada va agafant més força. Això és, evidentment, gràcies a l'equip i a la feina que fa aquest Departament d'Arxiu d'aquest Ajuntament, conjuntament, no?, sempre amb l'equip de Turisme. I doncs això, no?, aquesta bona feina dona en peu a aquest segon seminari amb un ventall molt extens de programació. Com ja ho hem dit, no?, quasi 100 persones inscrites, això vol dir que s'està consolidant.
3: El programa s'estructura en tres grans eixos: la preservació del patrimoni documental de turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital, amb una atenció especial en els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional. Donem pas aquí davant l'arxiver municipal de Lloret.
5: El programa s'articula al voltant de tres grans eixos, no? La preservació del patrimoni documental del turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital. A més, aquesta edició posa el focus en una temàtica central que va decidir la comissió científica del seminari, en aquest cas és els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional, i el seminari tindrà lloc a l'hotel Adjur i comptarà amb traducció simultània en diverses llengües, així com també hi haurà, o s'han previst, activitats culturals complementàries. No?
3: Pel que fa a les comunicacions, el seminari ha rebut prop de 30 propostes procedents d'Anglaterra, França, Bèlgica, Grècia, Argentina, Montenegro, l'Estat i també Catalunya. Aquesta dimensió internacional confirma la projecció creixement del seminari i la seva capacitat de treure recerca de qualitat. El seminari, que comença avui i s'allarga fins divendres amb seu a l'hotel L'Atzur, compta amb un centenar d'inscripcions.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret. Al Teatre Municipal.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament ha convocat una jornada participativa avui dimecres per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres, una de les principals artèries del municipi per al seu pes en l'activitat social i també econòmica. La trobada es du a terme a la sala polivalent de la biblioteca, oberta a veïns i establiments de la zona, que podran fer propostes i exposar les seves idees sobre com s'ha de transformar aquest espai. L'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, ha subratllat la importància d'implicar la ciutadania en un projecte que considera estratègic.
4: Un projecte estratègic i molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que, com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'Avinguda de Vidreres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda doncs, de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'Avinguda de Vidreres, sinó en altres eixos estratègics.
3: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació de l'Avinguda de Vidreres. La jornada és aquest dimecres, a partir de les 6 de la tarda, a la Casa de la Cultura. Una hora més tard, a les 7, comença en el teatre una xerrada sobre com funciona el cervell dels adolescents. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació a la Universitat de Barcelona. La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència. L'acte l'organitza el Coll i Rodés amb motiu del 40è aniversari. Donem pas a la directora de l'Institut, Luisa Peralta.
5: Ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. No us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
3: Escoltem ara el ponent, David Bueno.
6: El cervell adolescent té unes característiques pròpies, característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent.
3: La xerrada, la neurociència de l'aprenentatge com apren el cervell, s'ha previst aquest dimecres a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Atlas, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Els amics de la música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de piano a Lloret. El Teatre Municipal.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisan, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Seminari Internacional sobre Arxius i Turisme comença aquesta tarda a Lloret de Mar. En la seva segona edició es consolida com un espai de trobada entre professionals de l'arxivística, la recerca i també el sector turístic. L'objectiu és analitzar el turisme com a fenomen històric i cultural que cal documentar i també preservar més enllà de la seva dimensió econòmica. Escoltem la regidora de Turisme, Cristina Aymerich.
4: Segona edició d'aquest seminari d'arxiu i turisme. Veiem que cada vegada va agafant més força. Això és, evidentment, gràcies a l'equip i a la feina que fa aquest departament d'arxiu d'aquest ajuntament, conjuntament, no?, sempre amb l'equip de turisme. I doncs això, no?, aquesta bona feina dona en peu a aquest segon seminari amb un ventall molt extens de programació. Com ja ho hem dit, no?, quasi 100 persones inscrites, això vol dir que s'està consolidant.
3: El programa s'estructura en tres grans eixos: la preservació del patrimoni documental de turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital, amb una atenció especial en els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional. Donem pas aquí davant l'arxiver municipal de Lloret.
5: El programa s'articula al voltant de tres grans eixos, no? La preservació del patrimoni documental del turisme, la recerca històrica i la gestió de la informació digital. A més, aquesta edició doncs, posa el focus en una temàtica central que va decidir la comissió científica del seminari, en aquest cas és els allotjaments turístics des de la pensió familiar fins al resort internacional. I el seminari doncs, tindrà lloc a l'hotel Adjur i comptarà amb traducció simultània en diverses llengües, així com també hi haurà, o s'han previst, activitats culturals complementàries. No?
3: Pel que fa a les comunicacions, el seminari ha rebut prop de 30 propostes procedents d'Anglaterra, França, Bèlgica, Grècia, Argentina, Montenegro, l'Estat i també Catalunya. Aquesta dimensió internacional confirma la projecció creixement del seminari i la seva capacitat de treure recerca de qualitat. El seminari, que comença avui i s'allarga fins divendres amb seu a l'hotel L'Atzur, compta amb un centenar d'inscripcions.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Atler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. A les dones de Lloret que són científiques se'ls dedica una fira que organitza l'Aurora aquest dissabte. La finalitat és que amb el seu exemple inspirin nenes i joves perquè s'interessin per carreres científiques i tecnològiques amb la voluntat de trencar estereotips i ampliar referents a femenins. Aquests dies a la ràdio anem coneixent unes quantes d'aquestes dones, com per exemple la jove Meritxell Moreno Córdoba, graduada i amb màster en biotecnologia per la Universitat de Girona, que va obtenir durant els seus estudis una beca de l'Autònoma de Barcelona per cursar-hi un any acadèmic. La seva trajectòria professional inclou experiència com a auditora júnior a la Diputació de Girona, investigadora en empreses i centres de recerca, com per exemple la Universitat de Barcelona. També ha participat en una beca Erasmus a una multinacional a Brussel·les. Des del 2022 cursa el doctorat a la capital belga, que preveu finalitzar aquest any. Escoltem la Meritxell Moreno.
4: A Espanya la ciència està bastant malament, no hi ha gaires llocs de treball i els que hi ha no estan ben pagats. Llavors, molta gent com jo vam haver de sortir del país per poder fer ciència en bones condicions. Llavors, jo recomano que si vols fer ciència et posis a estudiar idiomes, l'anglès és indispensable, però també et vindria bé saber francès, alemany o qualsevol altra llengua. Contra més llengües sàpigues, més suma. Llavors, si és veritat que estic bastant lluny dels amics i la família que tinc a Lloret i a Girona, però també hi ha coses positives. Crec que viure en un altre país t'obre la ment, coneixes a gent de molts països, sobretot aquí a Brussel·les, el qual també està molt guai. Llavors, fer ciència és divertit perquè cada dia és diferent. Hi ha dies que les coses no surten i pot ser frustrant, però al final, quan tot acaba quadrant, sortint, és molt gratificant.
3: A més, la lloretenca Meritxell Moreno ha participat en programes internacionals al Japó i a Àustria.
2: La previsió meteorològica.
3: Moment d'interessar-nos per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Es poden escapar algunes gotellades, alguns ruixats de caràcter molt irregular, els més probables cap a l'interior del nord-est, però també n'arribaran alguns aquí a la mateixa costa de les comarques gironines. Per tant, un nou dia doncs pendents del cel, però no estarà tot el dia plovent, sinó que tindrem aquest risc de ruixats, gotellades aquí i allà al llarg de la jornada, amb unes temperatures que quedaran més curtes. Baixen els termòmetres i encara ho faran més els pròxims dies, una refrescada que ens portarà de forma sobtada un ambient més propi, per exemple, de finals de març o principis d'abril, que no pas de mitjans de maig. Tenim aire fred provinent de la zona polar, borrasques a la nostra zona mediterrània i, per tant, ambient fresc i inestabilitat també assegurada. Dijous, novament, molta nuvolositat, risc de ruixats a tota la zona nord-est del país i de cara al divendres fins i tot arribaria un front del nord que podria provocar encara més inestabilitat, més xàfecs, situació que haurem d'anar seguint amb molta atenció. I al cap de setmana sembla que difícilment plouria, però no acabaria de fer net del tot. Hi ha una mica d'incertesa encara amb unes temperatures que es mantindran ben a ratlla.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 18 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret,

0: santo.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest dimecres a les 6 de la tarda vine a la jornada participativa per la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Opina, proposa i fes arribar les teves idees. Amb la presència de l'equip d'enginyeria Pisen, que recollirà les diferents aportacions. Jornada per compartir idees i propostes per a la remodelació de l'Avinguda de Vidreres. Aquest dimecres a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Ajuntament ha convocat una jornada participativa avui dimecres per decidir el futur de l'Avinguda de Vidreres, una de les principals artèries del municipi per al seu pes en l'activitat social i també econòmica. La trobada es du a terme a la sala polivalent de la biblioteca, oberta a veïns i establiments de la zona, que podran fer propostes i exposar les seves idees sobre com s'ha de transformar aquest espai. L'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, ha subratllat la importància d'implicar la ciutadania en un projecte que considera estratègic.
4: Un projecte estratègic molt important de remodelació de l'Avinguda de Vidreres, que, com altres zones del poble, però que aquest volíem fer una jornada d'escolta i participació als veïns afectats, als negocis afectats, perquè puguin dir la seva, perquè puguin parlar de les seves problemàtiques i perquè puguin expressar quina és l'Avinguda de Vidreres que volen. I per això crec que és la nostra obligació escoltar a la ciutadania, escoltar els comerços, escoltar la gent que viu i que trepitja els carrers perquè puguin valorar doncs, quina és la millor avinguda possible, perquè volem fer una avinguda doncs, de major qualitat de vida pels veïns, per la gent que hi passa, per la gent que hi compra, i també volem que rejuvenitzi també el poble, no només amb l'Avinguda de Vidreres, sinó en altres eixos estratègics.
3: Amb aquesta jornada, el consistori inicia el procés participatiu per definir les línies mestres de la futura remodelació de l'Avinguda de Vidreres. La jornada és aquest dimecres, a partir de les 6 de la tarda, a la Casa de la Cultura. Una hora més tard, a les 7, comença en el teatre una xerrada sobre com funciona el cervell dels adolescents. Anirà a càrrec de David Bueno, doctor en Biologia i catedràtic de Neuroeducació a la Universitat de Barcelona. La xerrada oferirà una mirada científica propera i transformadora sobre l'adolescència. L'acte l'organitza el Coll i Rodés amb motiu del 40è aniversari. Donem pas a la directora de l'Institut, Luisa Peralta.
5: Ens oferirà una mirada científica, divulgativa i molt humana sobre com es transforma el cervell durant aquests anys clau i com des de l'educació i la família podem acompanyar-los millor, els nostres alumnes. No us perdeu aquesta oportunitat de descobrir el funcionament del cervell dels adolescents des d'una perspectiva propera i transformadora. Us hi esperem en aquesta conferència.
3: Escoltem ara el ponent, David Bueno.
6: El cervell adolescent té unes característiques pròpies, característiques que el distingeixen del cervell adult. Un adolescent no és un adult en miniatura o un adult en progrés, és una cosa, anava a dir, fins i tot diferent.
3: La xerrada, la neurociència de l'aprenentatge com aprèn el cervell, s'ha previst aquest dimecres a les 7 de la tarda al Teatre de Lloret.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seu a taula i deixa't conquistar per l'arròs.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Aquest dimarts ha obert les portes a la Casa de la Cultura una exposició que posa en valor la història de les famílies hoteleres i el seu paper en la transformació de Lloret de Mar amb una destinació turística de referència. Estem parlant del Rigat, Rosamar, de la Mar, Santa Marta, Annabel, Chainé, Acapulco, Guitar, Cleopatra i l'Atzure de la cadena Actop. L'exposició l'ha elaborat l'Arxiu Municipal de Lloret. Donem pas al seu portaveu, Quim Davant.
5: És una iniciativa que va néixer a partir de la proposta de la Comissió Científica del Seminari Arxius i Turisme i que s'inscriu plenament en la temàtica central d'aquesta segona edició del seminari, no? I

0: podríem dir. L'exposició té com a objectiu reconèixer, preservar i difondre el paper fonamental que han tingut les famílies hoteleres en la construcció del Lloret de Mar que avui coneixem, no? A través de fotografies, de documents, d'objectes i de testimonis, doncs s'ha construït un relat col·lectiu que posa en valor l'esforç de diverses generacions que han contribuït, doncs, de forma decisiva al desenvolupament econòmic, social i turístic del nostre municipi. I al mateix temps, doncs, la mostra, doncs, subratlla la importància dels fons documentals com a una eina, diguem-ne, imprescindible per preservar la memòria i per reconstruir amb rigor el nostre passat, no?
1: La mostra inclou tot tipus de documents, fotografies i també obsequis que els viatgers van regalar a les famílies hoteleres. Una de les parts més destacades és el recull d'anècdotes i curiositats vinculades en els establiments de Lloret. Coneguem, doncs, una anècdota de l'Acapulco de la mà de Damià Font.
2: A casa sempre els avis m'havien explicat des dels orígens de Cal Onclet, de la pensió en el carrer Riera, com d'aquí, en l'any 70, es va construir el primer bloc, diguéssim, de l'hotel, i llavors em diuen que, clar, als 70-72, com va fer-se l'ampliació, els treballadors que venien de fora, la majoria venien de Cullar de Baza, de Granada, i també del municipi de Priego de Córdoba, i vivíem, o sigui, a la part de l'àtic del que era la família, o sigui, els meus avis, amb els meus tiets, amb els meus pares, amb els fills i tot, i també els treballadors compartíem aquest espai a la zona de l'àtic de l'hotel. Llavors sí que realment era un punt de convivència molt important.
1: Per la seva banda, Maite Garriga ha explicat que el primer establiment hoteler de la família va ser La Palmera.
3: L'any 1960, el meu avi, juntament amb quatre altres socis, van comprar la fàbrica tèxtil Sairol, que ja estava en desús, per l'import d'un milió i mig de pessetes, i allà hi van fer l'hotel La Palmera.
1: L'exposició Hotels en Memòria, instal·lada a la Casa de la Cultura, és una iniciativa que va néixer a partir del Seminari Arxius i Turisme. Es pot visitar fins a finals de mes, com diem, a la Casa de la Cultura.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic tècnica, superior enginyer enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Club Esportiu Judo Lloret ha aconseguit 5 medalles d'or aquest cap de setmana en el Campionat Internacional de Judo Sa Palomera celebrat a Blanes. Els guanyadors d'aquests ors han estat els següents judokes: Nikola Stomeinov, amb més de 57 quilos, Zakaria Ramoni, amb menys de 38, Martí Guard, amb menys de 32 quilos, i Martín Choa i Maximus Andrei, els dos amb menys de 28 quilos. Aquests no han estat els únics metalls assolits. L'entitat també ha guanyat 100 medalles de plata i 6 de bronze. En total, el Club Esportiu Jove de Lloret ha tornat a casa amb un total, com diem, de 18 medalles. Des de l'entitat lloretenca s'han mostrat molt satisfets amb els resultats obtinguts i amb el nivell mostrat pels judokes, que també ha mostrat una gran actitud en aquest campionat internacional. D'altra banda, la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch explora les relacions familiars a través de tres històries independents que estan connectades. El film guardonat amb el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia es projecta aquest dijous a Lloret de Mar. La pel·lícula presenta tres retrobaments familiars, uns germans adults que reuneixen després d'anys sense veure's i es veuen obligats a afrontar tensions i emocions no resoltes amb uns pares emocionalment distants. Cada història transcorre en un país diferent, Estats Units, Irlanda i França, i construeix un mosaic sobre la fragilitat de vincles familiars amb un estil contingut, minimalista i carregat de silencis. Escoltem Joan Moret, president del Cineclub Atlar, que projecta la pel·lícula.
5: La pel·lícula d'aquest dijous és el nou film de Jim Jarmusch, un dels cineastes més importants del cinema independent nord-americà i el guanyador del Lleó d'Or a l'últim festival de cinema de Venècia, la Mostra de Venècia, en el qual va presentar aquesta seva última pel·lícula, una història de pares, fills i germans, ja ho diu el títol, no enganya ningú, que explica tres històries diferents, tres històries familiars, de reencontres familiars, en les quals predomina l'inesperat, l'estranyesa, però també un cert sentiment de melangia que sobrevola tota la pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, plena de motius que es van repetint d'una altra història i que estan plantats també com un joc cap al públic, una mica proposant que juguem a trobar aquests nexes d'unió entre cada una de les històries que, com he dit, són totalment independents però totes relacionades per un mateix tema, les trobades familiars.
4: El passi de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch és aquest dijous a 2:15 del vespre al Teatre de Lloret.
3: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret de Mar ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació. Amb tot el gust de la cuina mediterrània. Una iniciativa del Gremi de Bars i Restaurants. Vine a seua taula i deixa't conquistar per l'arròs.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Rosa Giral. A les dones de Lloret que són científiques se'ls dedica una fira que organitza l'Aurora aquest dissabte. La finalitat és que amb el seu exemple inspirin nenes i joves perquè s'interessin per carreres científiques i tecnològiques amb la voluntat de trencar estereotips i ampliar referents a femenins. Aquests dies a la ràdio anem coneixent unes quantes d'aquestes dones, com per exemple la jove Meritxell Moreno Córdoba, graduada i amb màster en biotecnologia per la Universitat de Girona, que va obtenir durant els seus estudis una beca de l'Autònoma de Barcelona per cursar-hi un any acadèmic. La seva trajectòria professional inclou experiència com a auditora júnior a la Diputació de Girona, investigadora en empreses i centres de recerca, com per exemple la Universitat de Barcelona. També ha participat en una beca Erasmus a una multinacional a Brussel·les. Des del 2022 cursa el doctorat a la capital belga, que preveu finalitzar aquest any. Escoltem la Meritxell Moreno.
3: A Espanya la ciència està bastant malament, no hi ha gaires llocs de treball i els que hi ha no estan ben pagats. Llavors, molta gent com jo vam haver de sortir del país per poder fer ciència en bones condicions. Llavors, jo recomano que si vols fer ciència et posis a estudiar idiomes, l'anglès és indispensable, però també et vindria bé saber francès, alemany o qualsevol altra llengua. Contra més llengües sàpigues, més suma. Llavors, si és veritat que estic bastant lluny dels amics i la família que tinc a Lloret i a Girona, però també hi ha coses positives. Crec que viure en un altre país t'obre la ment, coneixes a gent de molts països, sobretot aquí a Brussel·les, el qual també està molt guai. Llavors, fer ciència és divertit perquè cada dia és diferent. Hi ha dies que les coses no surten i pot ser frustrant, però al final, quan tot acaba quadrant, sortint, és molt gratificant.
2: A més, la lloretenca Meritxell Moreno ha participat en programes internacionals al Japó i Àustria.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés per a la provisió d'una plaça de tècnic-tècnica, superior enginyer-enginyera, superior d'obra pública, subgrup A1, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats amb accés obert a mobilitat interadministrativa. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 27 de maig de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, a catàleg de tràmits, recursos humans, procés selectius de personal.

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit, us parla Rosa Giral. Aquest dimarts ha obert les portes a la Casa de la Cultura una exposició que posa en valor la història de les famílies hoteleres i el seu paper en la transformació de Lloret de Mar amb una destinació turística de referència. Estem parlant del Rigat, Rosamar, de la Mar, Santa Marta, Annabel, Chainé, Acapulco, Guitar, Cleopatra i l'Atzure de la cadena Actop. L'exposició l'ha elaborat l'Arxiu Municipal de Lloret. Donem pas al seu portaveu, Quim Davant.
5: És una iniciativa que va néixer a partir de la proposta de la Comissió Científica del Seminari Arxius i Turisme i que s'inscriu plenament en la temàtica central d'aquesta segona edició del seminari, no? I que se li va atorgar el títol dels allotjaments turístics de la pensió familiar al Resort Internacional. Per tant, aquesta exposició Hotels en Memòria no s'ha d'entendre com un element aïllat, sinó més aviat com una peça que dialoga directament amb els continguts del seminari, no? És de fet un complement natural.

0: extensió del seminari, podríem dir. L'exposició té com a objectiu reconèixer, preservar i difondre el paper fonamental que han tingut les famílies hoteleres en la construcció del Lloret de Mar que avui coneixem, no? A través de fotografies, de documents, d'objectes i de testimonis, doncs, s'ha construït un relat col·lectiu que posa en valor l'esforç de diverses generacions que han contribuït, doncs, de forma decisiva al desenvolupament econòmic, social i turístic del nostre municipi. I al mateix temps, doncs, la mostra, doncs, subratlla la importància dels fons documentals com una eina, diguem, imprescindible per preservar la memòria i per reconstruir amb rigor el nostre passat, no?
1: La mostra inclou tot tipus de documents, fotografies i també obsequis que els viatgers van regalar a les famílies hoteleres. Una de les parts més destacades és el recull d'anècdotes i curiositats vinculades en els establiments de Lloret. Coneguem, doncs, una anècdota de l'Acapulco de la mà de Damià Font.
2: A casa sempre els avis m'havien explicat des dels orígens de Cal Onclet, de la pensió del carrer Riera, com d'aquí, en l'any 70, es va construir el primer bloc, diguéssim, de l'hotel, i llavors em diuen que, clar, el 70-72, com va fer-se l'ampliació, els treballadors que venien de fora, la majoria venien de Cullar de Baza, de Granada, i també del municipi de Priego de Córdoba, i vivíem, o sigui, a la part de l'àtic del que era la família, o sigui, els meus avis, amb els meus tiets, amb els meus pares, amb els fills i tot, i també els treballadors compartíem aquest espai a la zona de l'àtic de l'hotel. Llavors sí que realment era un punt de convivència molt important.
1: Per la seva banda, Maite Garriga ha explicat que el primer establiment hoteler de la família va ser La Palmera.
3: L'any 1960, el meu avi, juntament amb quatre altres socis, van comprar la fàbrica tèxtil Sairol, que ja estava en desús, per l'import d'un milió i mig de pessetes, i allà hi van fer l'hotel La Palmera.
1: L'exposició Hotels en Memòria, instal·lada a la Casa de la Cultura, és una iniciativa que va néixer a partir del seminari Arxius i Turisme. Es pot visitar fins a finals de mes, com diem, a la Casa de la Cultura.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Els Amics de la Música de Lloret organitzen el cicle de concerts Nits de Piano a Lloret.
1: Aquest divendres 15 de maig, Sveta Truska al violoncel amb Irina Morland al piano. Dues virtuoses dels seus instruments que ens faran emocionar amb les seves interpretacions.
0: Nits de Piano a Lloret.
1: A les 8 del vespre, al Teatre de Lloret. Accés a sala 10 euros. Venda d'entrades al web del teatre i a taquilla el mateix dia.
0: Gaudeix del cicle de concerts Nits de Piano a Lloret, al Teatre Municipal.

Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.

0: Cineclub Atla, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
1: Aquest dijous, a 9:15 del vespre, projecció de Father, Mother, Sister, Brother. Jim Jarmusch se serveix d'un repartiment estel·lar per contemplar tres reunions familiars que transiten entre l'absurditat i la tendresa mentre explora tot allò que sovint condiciona les relacions familiars. Film guardonat amb el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia 2025. Accés a sala, 5 euros.
0: Veniu al cinema. Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Rosa Giral. El Club Esportiu Judo Lloret ha aconseguit 5 medalles d'or aquest cap de setmana en el Campionat Internacional de Judo Sa Palomera celebrat a Blanes. Els guanyadors d'aquests ors han estat els següents judokes: Nicola Stomeinov, amb més de 57 quilos, Zakaria Ramoni, amb menys de 38, Martí Guard, amb menys de 32 quilos, i Martín Choa i Maximus Andrei, els dos amb menys de 28 quilos. Aquests no han estat els únics metalls assolits. L'entitat també ha guanyat 100 medalles de plata i 6 de bronze. En total, el Club Esportiu Jove de Lloret ha tornat a casa amb un total, com diem, de 18 medalles. Des de l'entitat lloretenca s'han mostrat molt satisfets amb els resultats obtinguts i amb el nivell mostrat pels judokes, que també ha mostrat una gran actitud en aquest campionat internacional. D'altra banda, la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch explora les relacions familiars a través de tres històries independents que estan connectades. El film guardonat amb el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia es projecta aquest dijous a Lloret de Mar. La pel·lícula presenta tres retrobaments familiars, uns germans adults que reuneixen després d'anys sense veure's i es veuen obligats a afrontar tensions i emocions no resoltes amb uns pares emocionalment distants. Cada història transcorre en un país diferent, Estats Units, Irlanda i França, i construeix un mosaic sobre la fragilitat de vincles familiars amb un estil contingut, minimalista i carregat de silencis. Escoltem Joan Moret, president del Cineclub Atlar, que projecta la pel·lícula.
3: La pel·lícula d'aquest dijous és el nou film de Jim Jarmusch, un dels cineastes més importants del cinema independent nord-americà i el guanyador del Lleó d'Or a l'últim festival de cinema de Venècia, la Mostra de Venècia, en el qual va presentar aquesta seva última pel·lícula, una història de pares, fills i germans, ja ho diu el títol, no enganya ningú, que explica tres històries diferents, tres històries familiars, de reencontres familiars, en les quals predomina l'inesperat, l'estranyesa, però també un cert sentiment de melangia que sobrevola tota la pel·lícula. Una pel·lícula, per cert, plena de motius que es van repetint d'una altra història i que estan plantats també com un joc cap al públic, una mica proposant que juguem a trobar aquests nexes d'unió entre cada una de les històries que, com he dit, són totalment independents però totes relacionades per un mateix tema, les trobades familiars.
2: El passi de Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch és aquest dijous a 2:15 del vespre al Teatre de Lloret.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'hora de les notes.
1: Perquè la música ens acosta allò que més volem. L'hora de les notes, feta expressament per als amants de la màxima qualitat musical. Aquí no tenim pressa. Fem que les melodies siguin el més important d'una selecció setmanal per gaudir junts.
0: L'hora de les notes, per orelles gourmet.
1: Porto més de 30 anys a la indústria musical i la comunicació i promoció dels artistes més reconeguts. Ara per fi torno a casa. La família creix i a partir d'ara ens podràs escoltar cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Nova Ràdio Lloret.
0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: Us espero aquí.

Sentim passió per la música. Per acostar-te abans que la resta de les cançons que demà tothom posarà. A Radio Vox fem la millor selecció musical per les nits del dissabte. Perquè la nostra no és una caixa i prou. És la que porta Albert Batlle. Dissabtes de 9 a 11 de la nit a Nova Ràdio Lloret. Obre la caixa dels millors estils, de les cançons més actuals. Radio Vox.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Rosa Giral. A les dones de Lloret que són científiques se'ls dedica una fira que organitza l'Aurora aquest dissabte. La finalitat és que, amb el seu exemple, inspirin nenes i joves perquè s'interessin per carreres científiques i tecnològiques amb la voluntat de trencar estereotips i ampliar referents a femenins. Aquests dies a la ràdio anem coneixent unes quantes d'aquestes dones, com per exemple la jove Meritxell Moreno Córdoba, graduada i amb màster en biotecnologia per la Universitat de Girona, que va obtenir durant als seus estudis una beca de l'Autònoma de Barcelona per cursar-hi un any acadèmic. La seva trajectòria professional inclou experiència com a auditora júnior a la Diputació de Girona, investigadora en empreses i centres de recerca, com per exemple la Universitat de Barcelona. També ha participat en una beca Erasmus a una multinacional a Brussel·les. Des del 2022 cursa el doctorat a la capital belga, que preveu finalitzar aquest any. Escoltem la Meritxell Moreno.
4: A Espanya la ciència està bastant mala. No hi ha gaires llocs de treball i els que hi ha no estan ben pagats. Llavors, molta gent com jo vam haver de sortir del país per poder fer ciència en bones condicions. Llavors, jo recomano que si vols fer ciència et posis a estudiar idiomes, l'anglès és indispensable, però també et vindria bé saber francès, alemany o qualsevol altra llengua. Contra més llengües sàpigues, més suma. Llavors, si és veritat que estic bastant lluny dels amics i la família que tinc a Lloret i a Girona, però també hi ha coses positives. Crec que viure en un altre país t'obre la ment, coneixes a gent de molts països, sobretot aquí a Brussel·les, el qual també està molt guai. Llavors, fer ciència és divertit perquè cada dia és diferent. Hi ha dies que les coses no surten i pot ser frustrant, però al final, quan tot acaba quadrant, sortint, és molt gratificant.
3: A més, la lloretenca Meritxell Moreno ha participat en programes internacionals al Japó i a Àustria.
5: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.